0: treballar, no, o sea, no cal allunyar-se per a continuar treballant pel dret a migrar. I vàrem decidir, primer, estan fet un macrocie en Algeciras, Algeciras, però Algeciras, i vàrem pensar que calia ficar-se ahí. I després tenim, perquè encara que estem pel dret a migrar, però també hem de veure una cosa, que ens estan abocant cap a una guerra, que la gent no s'ho creu, però sí que és cert que cada volta estem gastant més en economia militar, o sigui, n'hi ha més despeses cap a l'exèrcit i cap a l'armament. Aleshores, es venia bé que en teníem rota per a passejar-se per allí.
1: La base naval.
0: Efectivament. Aleshores, diguem que n'hi ha tres punts. Un punt seria el punt d'Algeciras en el tema del CIE, el macro CIE, però un macro CIE, però que és una passada. Després estaria el punt de Rota, entre mig n'hi ha taules redones i cosetes així. I després un altre punt important és memòria històrica, perquè cal recordar per a no tornar a repetir. I aleshores és una forma, parlem, quan parlem de migració, pareix que parlem de gent que no és d'ací d'Espanya i que mai en Espanya ho hem fet. I aquí també hem tingut que migrar, per tant considerem important també parlar d'això. Així que això serien els tres eixes d'enguany.
1: Molt bé.
0: Del dret a migrar fundit en aquests dos puntets. De Rota, d'ahí fer-li una gràcia divina i el tema de la memòria històrica.
1: Tinc entès que el macrocie ja, ja fa un temps que està construït, no?
0: Sí, crec que però esta era una macro edifici que van començar a fer-lo, però crec que ja han començat a que n'hi ha cachenta ahí. I això és la gran faena. Volem denunciar que cada volta més els CIE se fan fora. Vull dir, en aquest cas és que està inclús passant el cementeri. O sigui, que ara ja els pobles se construeixen. El poble, el més enllà...
1: El cementeri?
0: La pujadeta aquesta de primera estació, com es diu això?
1: El Calvari.
0: El Calvari, després el cementeri i després el CIE. Perquè ja. Com ara, amb la nova llei, van a farà, segurament tindran que fer més CIEs, pues, també després d'això el CIE.
2: Això són els nivells de l'infern de Dante, no?
1: Poden convertir reconvertir el Calvari en CIE i ja està, i fora. Dos per una.
0: Bueno, però...
2: I què coses que pugueu contar a posar en marxa durant... Que es puga contar, perquè n'hi ha coses que no es poden contar, les que se puguen contar.
0: Efectivament, mira que listo és. Bueno, pues que anem a fer una festa en la que vindrà un grup de música i se ho passarem bé, perquè és d'alegria, és motiu d'alegria que portem 10 anys així i que tingam energia i poder... Jo, lo de la revolució, si no es baila, no és revolució, doncs jo ho tinc claríssim.
2: Esto era Emma Goldman, pot ser?
0: Sí, jo ho tinc claríssim. Tenim diverses taules redones importants, una sobre el centre d'internaments, otra sobre la externalització de fronteres i el tema del PEMA, que estàvem parlant abans de començar, parlàvem
2: sí,
0: del PEMA,
2: el PEMA terrible.
0: I com han fet lo de la regularització i tot això, que país que estiguem regularitzant a gent que acaba d'arribar i estem regularitzant a gent que porta ja convivint amb nosaltres, que ja són veïns nostres i veïnes nostres. I després tenim una altra taula redona que me parecía molt atraient, que era el tema de resistència en fronteres i el tema de alarma font, que és, o sea, vendria a ser molt paregut a lo que fa Malena, ¿vale? ¿Se recordeu sí. de Malena? Que estava en contacte amb les pateres en quan poguera
2: enviar reforços i tal.
0: Bueno, pues han iniciat uns altres moviments a Xina i que, claro, perquè quan desde la banda de govern no ajuda, pues es, sempre és el poble qui salva el poble i és començar aquests moviments. Aleshores, anem a fer això també. També anem a estar en... O sea, esas son las tablas redondas importantes, igual como ni una tabla redonda al voltante de la memoria histórica, ¿vale? Ahí tendremos una a un no me recordé de así, ah, está el net de Bicho Malo, de un hombre de Olvera, que és una població de Càdiz i per això anem a anar a Olvera, a Drede, per a que ens puguen contar en contextualitzat més. I també vindrà Pedro Troya, que és la sensació de latillo, ¿vale? O sea, que contant de agarrar-se el latillo i tindre que eixir, no? Uh-huh. Pues com el tema de la desbandada, de que veurem tot això, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Y o la retira en Barcelona, ¿vale? Y bueno, estos son les taules redones que es van a fer de perquè dius, no, si la gent que anem comencem des de Madrid, ¿vale? I va un autobús des del País Basc que va replegant a gent i la gent de País Valencià i la gent de Catalunya acudirem tots a Madrid. I des de Madrid omplim un altre autobús, així que dos autobusos plens, dos autobusos de 45, que estem parlant ja quasi, de la centena, més a banda la gent que estiga d'Andalusia, que no va acudir a Madrid, sinó que se va sumar allí. Ah. Estem parlant ja quasi de 100 persones que anem a fer els diferents actes. Per suposat, n'hi haurà, que això sí se pot contar, manifestacions, se farà una manifestació o concentració en el CIE, igual com es farà una per la platja de Algeciras, que es comença en el pàrquing darrere del port. Mira, és que jo per el Google ja me sé més o menys com és això. Després ja veuré la realitat com és. Però jo pel Google ja he estat allí. El Google ha estat allí tot. I farem una manifestació de reconeixement i d'homenatge de tota la gent que ha perdut la vida intentant buscar algo millor, no? Mm. Perquè és això, vull dir, quan tu parles en la gent migrant i vosaltres ho sabeu, però si és oients, les oients no ho saben, no? Ells te diuen, mira, en ma casa m'anava a morir de fam, pues ja per morir intente creuar. Moltes, jo he parlat en xicons, m'estic acordant de persones en concret, de xicons en concret, que me diuen, no sé nadar, però tenia que intentar-lo. Pues això, creuen intentant buscant un treball, buscant millor vida per a la família que es queda allà, que això és una altra pressió que es tenen també, fonamentalment ells, perquè fonamentalment és que solen creuar, encara que també tenim dones que creuen, i dones prenyades també, però això, van buscant algo i se troben en la mort. I això és coratge, i això és...
1: O desesperació.
0: Clar, desesperació també, però és que n'hi ha gent que ni ho intenta. Aleshores és coratge. Uh-huh. Jo ho considero pot ser desesperació, sí, anar a desesperar, no? Però és que te podries tirar per un barranc i punto, o podries intentar-ho, i ho han intentat. No sé, lo de xarlo de la mosca, que dos mosques que cauen en un got de llet, ho sabeu? Lo de,
1: no.
0: Dos mosques que estan cauen en un got de llet i diuen, me cago en la leche, i així com eixim, i una mosca esté tot el rato intentant eixir, estem en la ràdio i estic fent gestos de menejant les mans com si foren ales, ¿vale? I l'altra mosca diu, tata, i una diu, mira, jo ja estic cansada, me desespero i passo. L'altra va continuar. El demà
2: va fer mantequilla.
0: Molt bé, ahí come flores. Molt bé, que va despertar-se damunt d'un plat de mantequilla, d'un got de mantequilla. Aleshores no es va ofegar. Aleshores, volem fer un homenatge a tota aquesta gent resistent i que ho intenta.
1: Molt bé.
0: I que no li paralitza les fronteres i l'Europa està fronterissa, i aquests inventos que es fan, no?
1: Molt bé.
0: I, bueno, pues fer un homenatge a esa gent d'encoratge. Pense que és sent valenta, realment. I, bueno, farem això, després la concentració que farem en el CIE. Esperem que ens puguen escoltar, perquè n'hi ha una valla sobre una valla sobre una valla, o sea, és la valla de la valla de la valla, han fet perquè o sigui, puguen estar el més aïllats possibles. Cridarem més fort perquè es puguen escoltar, perquè sabem que els nostres grits és un alè d'esperança per a les persones que estan dins. Saber que, ni, que sempre, saber que no estàs a sols, és un cant per a l'esperança. I bueno, i de pas cridarem a uns altres, no? O sea, cridarem per ells, però cridarem contra uns altres.
2: Sí, les concentracions que es fan a la porta de CIE se fa a una hora concreta, que és quan tenen ells que ixen al pati, perquè puguen sentir escrits i sentir-se acompanyats.
0: Estem aquí, és que ja són molts anys.
2: Claro.
0: Ja són molts anys. I bueno, i després passegem per Rota, però ja anem cap a, anant cap al Vera, pues passem per Rota, allí a veure com està això, passejar un poquito, i després ja se'n tornem. De veritat que em preocupa realment moltíssim que socialment ha estat últimament en reunions de moviments socials i la gent no es n'adona a lo que ens estan abocant realment, de que ens estan abocant cap a una guerra. En els instituts ja ha existit una formació que pots escollir, que és en defensa i per la pau. I en defensa per la pau... molt bé.
1: Per la pau.
2: En defensa
0: i per la pau. Bueno, si voleu, vos passa el programa del curs, que no és...
2: Patrocinat per el Ministeri de Defensa, pot ser?
0: No. Des de Conselleria d'Educació. Des de Conselleria d'Educació.
2: Pásamelo a mí.
0: Te passaré el programa.
1: És una cosa exclusiva.
0: És voluntari, clar.
1: Però és de la Comunitat Valenciana o s'està fent també a nivell...
0: Esto es Vox... O sea, però suposo que estaran més puestos. Jo ho tinc per el sí, és d'ací. ¿Vale? És voluntari. És voluntari.
1: No me faltava això.
0: Clar, és voluntari.
2: De moment.
0: Voluntari esa formació.
2: De moment.
0: Però clar, ja estàs... la gent que estiga propera d'això a anar treballant-la un poquito más.
2: Claro.
1: Després de passar per Espotxove, tot el món a apuntar-se a l'assignatura d'Issa, no?
2: Claro. I ja d'ací 4 dies anaran els militars a repartir targetes en els instituts.
0: Sí. I jo recorde de què digueren lo de... Per al dia de... El dia de... El 12 d'octubre, lo de los héroes, la redacció dels héroes.
2: Sí, sí.
0: Vull dir que hi hem intentat llevar coses i bueno, l'escola cal... És que cal ahí educar moltíssim al voltant d'això, però no sols a l'escola, fora al carrer també. I per això és tan important les taules redones, que tu dius... Però si areu a parlar una altra volta, si ja te saps lo del PEM, Amparo, i igual els companys que van amb tu en l'autobús també s'ho saben. No, però està bé escoltar-lo perquè aconseguim més argumentació i som 100 llumenetes, o quasi 100 llumenetes, igual ja haurem dies de passar, que podem després això transferir-ho a la resta de la gent. I és molt important compensar això. Jo... en lo que, per exemple, ha passat en el... Parlàvem també abans de començar, no? En lo que ha passat dels estudiants, del sindicat d'estudiants, que els altres han entrat a Aixina com Pedro per su casa, jo crec que li es fot realment perquè se pensen que tota la gent jove s'està convertint de dretes. I entonces que n'hi ha que un sindicat d'estudiants li ha de fotre moltíssim. Igual li provoca ictericia o algun tipus de grans en la pell, sí, o algo així. I jo crec que han anat a per ells per això un poquet, no? Potser al millor haguem pogut anar a una altra cosa, no? A una altra sede, però jo crec que hi ha un punt important. I la gent jove, és, també n'hi ha gent jove implicar, conscienciar socialment. Així que, sí, anem a dependre més coses, a argumentar amb més força. I bueno, i lo de la memòria històrica, parlàvem de no, que no olvidem, no? Parlàvem al principi de que no podem oblidar, pues no podem oblidar la nostra història per a no tornar-la a repetir. I cada volta més en els instituts s'està fent faena al voltant d'això i hem de continuar-la fent-la a nivell social, o sea, pedagogia social, cal fer pedagogia social i cal fer educació dins de les escoles, però també fora, no? Uh-huh. I esta és la historieta que anem a fer. Jo crec que, un poc resumideta, sí que ho he contat, més o menys, no?
1: Molt bé.
2: Encara n'hi ha plaça per apuntar-se o ja s'ha tancat?
0: Pues este matí una compañía que tenía que dar mi día, que ahora me di un no sé qué, que apunte a una amiga segua de Italia, me cago en la... Ya estem ahí... Ah, bueno, se n'anem del... Que no ho hem dit, se n'anem del 17 al 22, que ya está ahí. Aleshores, te pots apuntar, però ja no podries, a lo millor, dormir en l'allotjament que estem ja, que perquè si no, a esta persona en concret, que m'estic recordant del nom i que tu la coneixes també molt bé, se va tirar-nos algo damunt. Entonces, jo crec que caldria poder apuntar-se, pues igual, a lo millor n'hi ha alguna plaça en l'autobús que crec que no...
2: Si algú no es trenca una cama i deixa el puesto lliure.
0: Ja, jo crec que bueno, si algú té molt interès també pot acudir directament, no?
2: Claro, és, i buscar-se la vida.
0: Així que, efectivament, en fi. Que del 17 al 22 estem, del 17 al 20, de neu 20, 20 pam al matí, en Algeciras, perquè el 20 se n'anem cap a Olvera i passant per veient a veure quina gent està, perquè, clar, no, cal no oblidar. Una altra cosa que no oblidem, claro, la gent que defensa els drets humans, hem de prendre molt a rabo de passa, que estic pensant jo, rabos per tindre bona memòria. Cal no oblidar que la gent que està en rota, a més ajuda de sobte han ajudat a fer, conforme han arribat en calent, a trasladar de ben quant en quant, no sempre, no a tot hora, però han tornat a enviar a la gent cap a Marroc, per exemple. Uh-huh. Això cal tindre-ho present.
2: Claro.
0: Igual com que està en un puesto que, bueno, l'Oriente Mitjà i tal, en fi, ahí no bullis coses ahí. En fi, pingüinos no bullis, no sé lo que és per ahí, però estan treballant unes altres coses. I bueno, per això.
2: Perdó. Hi ha alguna web o algo on la
0: sí,
2: persona puga pugui saber si no, itineraris sí. Exactes, el programa.
0: Sí, i no m'ho sé, que bonico, però segur que mirant en la nostra web apareixerà, en la web de Obrim Fronteres, ara està, ahí està, mi come flores, ahí buscant, ahí...
1: Mentrestant, jo volia preguntar-te, dime. En la dècada que duguem de la caravana Obrim Fronteres, tu has estat en totes?
0: No, perquè va haver dos, en una me va donar un quan estàvem per Itàlia, que, i a mi me va donar en 20 milia, me va donar un problema, vas tindre un problema de renyons, i me vas tornar a casa i bueno, i ja vaig fer-la a la meitat. I després en una altra que havia faltat mon pare.
1: Vale. Però la resta sí que has estat.
0: En la resta crec que he estat.
1: Les 8.
0: Sí. Crec que he estat en
1: totes. Les 3 7 i en esta faràs 8.
0: Esta farà la 10, exacte.
1: I pues tenim la sort de que tenim una persona que ha estat
0: en pràcticament totes.
1: Volia aprofitar pa que mos expliquessis un poquet en conjunt. Perquè n'hi ha hagut viatges que molt més, n'hi ha hagut viatges que molt menys, n'hi ha hagut viatges que eren més tocapilotes, altres que eren més d'ajuda a la gent, altres que...
0: Sí.
1: Però en còmput global, lo que és la caravana Obrim Fronteres, m'agradaria que contessis un poquet...
0: Mira, jo me quedé con la creació de xarxa que s'ha fet. De fet, Caravana Emigranti, ben nosaltres, o sea, un grup que está, o sea, és com un una província més, saps? És com, o sea, està País Valencià, Caravana Migrante, País Basc, Catalunya, saps? Uh-huh. Andalusia.
1: Bueno, això demostra que no són quatre locos que tenen la mateixa idea, sinó que és una idea molt, molt transversal a arreu de...
0: Sí, i s'ha fet... Eixa xarxa ha aconseguit que puguem, bueno, pues, per exemple, se'n recordeu quan des del FIE d'ací se va... Quan... se va matar a un xicó des del CIE que després no estava matat, no l'havien matat, que havia
2: s'havia
0: sigut una,
2: suicidat,
0: o s'havia sigut un accident, un incident, en fi, no sabe, llámalo X, serà una incògnita a despejar, però bueno, la justícia ja el va despejar. Bueno, pues ahí ni ese grup, per exemple, que varen traure del CIE i Xina de golpe i porrat a 20 persones que era que després miraves i dius, "Anna, si tots són els mateixos de la patera on estava este xicón, casualitats de la vida." Pues gràcies a tota aquesta xarxa varen poder fer que unes persones con la caixa de resistència que tenim en Obrim Fronteres, pues anàvem enviant a la gent cap a diferents puestos que ells tenien coneguts i que nosaltres li diem, "Ei, a la gent de, en concret estic pensant a la gent de Lleida, en la gent d'Osca, en la gent de Bilbao, que vàrem cridar, ei, que va per allà, no sé qui, que... i vàrem així aconseguir un poquet de menetjar a esta gent per a que no li tornaren, perquè clar, te tiren del CIE i te tiren sense papers, lo normal és que en una agrupació que és major de 20 persones estem ja parlant des que és una concentració il·legal. O sea, entonces me podien deportar rapidito.
1: Sí, sí, a la setmana següent buscar-los i continuar per la zona i ja la...
0: Claro, claro, pero claro, si tu lo primer que les dius és que se dispersen en grups de 3 i aixina, pues...
1: I per això ajudareu des d'Obrim Fronteres. O sea, la caravana d'Obrim Fronteres, més enllà d'un passeig per la zona i veure el que n'hi ha, és també una xarxa, claro, a partir de la, claro, qual construir i poder ajudar a la
0: gent. És que m'enrotlla moltíssim. O sea, tu m'has preguntat per caravana, aleshores, en caravana, sí, què hem fet? Pues mira, en Canàries... a Frontex li varen ficar roxenquets. Val? Jo crec que aquesta acció a mi me va agradar molt.
1: De les teves favorites?
0: Sí, a mi sí. Encara que després, com sempre, jo me cago en... Això no se pot dir, me cago en la ley Mordaza, no se pot dir.
1: Clar,
0: no?
1: Que sí. Así sí.
0: Dir, sí.
1: Así sí.
0: Bueno, pues això, que després varen tindre una multa i, en fi, i ta-ta-ta i patató. Però
1: se cagareu en la ley Mordaza.
0: Sí, sí. A mi, jo, bueno, és que no me'n recordo si ho vas fer jo o no, no sé si era jo o no. Però bueno, vull dir, hi ha certes accions que sí que m'han agradat molt. En Grècia contactar amb la gent anarquista d'allà, d'Alemanya, per exemple, que varen contactar en aquestes persones i varen fer diferents accions, també em va agradar molt, que això fos la primera. Bueno, és clar, és que jo sóc del grup d'accions, aleshores pues, tendisc a d'això, però fonamentalment les relacions que s'estableixen entre les altres persones és tan important que ficar-li cara, clar, és tan important i jo crec que és lo més important, més allà de fer accions i, per suposat, de poder argumentar, de poder parlar amb la gent. Jo, lo de Canàries... poder parlar en gent que diuen, no, és que jo estic d'acord amb vosaltres, però no puc fer res perquè si no els meus veïns no sé quan... I, bueno, jo li vas dir, i a Magaeta no pots fer algo? Bueno, a Magaeta sí que podria fer algo. I ahí estàs ja, el moment que es comences a parlar de persona a persona, pues se poden crear situacions de...
2: Clar que sí. Ha trobat el programa. Està en abriendofronteras.net. Está sujeto a revisión constante y puede sufrir cambios, pero ahí está el programa.
0: Muy bien. Y de todas formas, siempre el día de avance o dos días avance de que se fa, por ejemplo, una manifestación, hice un cartel.
2: Claro.
0: Es un cartel.
2: Pero ahí tienen el programa ben,
0: Sí, y en la página web nostra, ahí anirá apareguent cosetes, claro. Igual como anirá apareguent lo que ya han fet, les fotos.
2: Bueno, sí, la seguida que...
0: La seguida que, además, es que ya ho sabeu, es que siempre ho fem, o sea, ya estem ahí... Ya portem 10 anys!
2: Claro.
0: Nenes, que portem nosaltres, portem sí, encara sí. Més temps, que abans estàvem parlant d'això, que ja venia abans i sí. I bueno, i entonces, abans de que... ni hacha manifestación, pues aparecerá cartel, pues si sabeu que el 17 es comienza el 18, segur el 18 per la vespre es la manifestación per la platja. El 19 la concentración en lo de bueno,
2: el 19 la marcha al CIE de Botafuegos.
0: De Botafuegos, efectivamente. El 20 el paseíto per Rota y después per la vesprada lo de la
1: memoria histórica.
0: La de la memoria histórica. El 21, bueno, también el 21 tenemos ahí hacer una reflexión de Boret, de evaluación y tal, pero igual pues también se fará, si no es ese día o días abans, tal, anemos a hacer algo porque no podemos olvidar Palestina.
2: Claro, algo se ha de
0: hacer. Y algo se ha de hacer, igual con cal recordar que cuando uno va a la farmacia y te donen... Yo qué sé, supositorio, se me ocurrió yo por donar per culo. Te va, pues tú le dices, escolta, no netens un atre, que te va, a mí no me va.
2: Claro.
0: Abans d'anar a la farmàcia, al metge, quan o a la metgessa, quan t'estiga fent
2: la recepta,
0: ja. Tu li dius, escolta, que jo li tinc, que m'eix grans quan me prenc teva. Sí, dona'm una altra cosa que no s'hi va.
2: Un jarabe.
0: Un jarabe de no teva.
2: Bueno.
0: I això, entonces, yo supose que farem algun... Podem parlar de guiño, ¿vale? Cap a Palestina, no podem oblidar Palestina, no podem oblidar tantes coses.
2: Clar que no.
0: Ai.
2: Bueno, tenim que tallar perquè tenim que tirar l'altre àudio. ¿Tenies un tema? ¿Vos dedicarlo a algú o
0: que,
2: presentarlo?
0: O, pues yo voy a hablar, bueno, el tema, bueno, que siempre que gasten molt, yo sé qué, que parla de abrir fronteras, pero abramos fronteras, pero abramos mentes y abramos corazones, ¿no?
2: Así los,
0: que se entienda en grana. ¿Grana?
2: Muy bien, en graná.
0: En graná, que se entienda también. Obrim fronteres, obrim mentes,
2: pues,
0: obrim cors.
2: Vamos con... Ouvre les frontières con soprano, canción de Tiken Jah Fakoly, que nos la vamos a aprender de memoria. Es fácil aprendérsela. Sí. Vamos para allá.
1: Gracias, Bárbara.
2: Muchas gracias.
0: Gracias, Bárbara. A vosotros.
2: Adiós.
0: Adiós.